Ona Malgrat. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres amb afectacions encara a la P7 per la retirada del camió que va perdre la càrrega ahir. A banda, també una avaria a la C33 a Montcada i Reixac, direcció Girona, deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. I en clau política, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. I Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça, gràcies a la millora de les condicions de l'incendi forestal. Tot i que el foc continua actiu, la pluja ha ajudat a frenar-ne l'evolució i també s'ha desactivat l'alerta del Pla Infocat. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi nivell 4 del Pla Alfa i s'han reobert també tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés, tot i que les autoritats demanen mantenir encara la màxima prudència. Per contra, Protecció Civil sí que activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, avui també especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. Ahir, de fet, ja es van registrar tempestes al Solsonès, Berguedà i Cerdanya, amb acumulacions de fins a 27 litres a Guixers i també pedres de la mida d'una pilota de tenis. I els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de l'home trobat el divendres dins d'un contenidor en una urbanització de Lloret de Mar. La víctima, d'uns 30 anys, va morir per trets abans de ser abandonat al contenidor, on un veí va localitzar el cos en veure'n una extremitat. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. I els Mossos d'Esquadra investiguen també una agència de viatges de l'Escala per un presumpte cas d'estafa després que una vintena de persones ja hagin presentat denúncia. Els afectats asseguren que hi podria haver unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. Alguns no van rebre els bitllets d'avió, mentre que d'altres van descobrir durant el viatge que part de l'estada no estava pagada. Les víctimes s'estan organitzant ara per emprendre accions legals conjuntes, mentre que la policia investiga hores d'ara aquesta agència de viatges.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat situació tranquil·la de moment a les carreteres amb afectacions encara a la P7 per la retirada del camió que va perdre la càrrega ahir. També un accident a la C31 a Sitges deixa la via completament tallada i a banda també una avaria a la C33 a Montcada i Reixac. Direcció Girona deixa un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. Pel que fa a la plana política, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar retorns. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per l'incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi en nivell 4 del Pla Alfa i s'han obert també tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés, tot i que les autoritats demanen, com dèiem, mantenir la màxima prudència. I per contra, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 23 per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. Ahir, de fet, ja es van registrar tempestes al Solsonès, a Berguedà i Cerdanya, amb acumulacions de fins a 27 litres a Guixers i pedres de la mida d'una pilota de tennis. I els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de l'home trobat el divendres dins d'un contenidor en una urbanització del Lloret de Mar. La víctima, d'uns 30 anys, va morir per trets abans de ser abandonada al contenidor, on un veí va localitzar el cos on veuren una extremitat. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec ara del cas, que continua sota secret de sumari. I també els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de l'Escala per un presumpte cas d'estafa després que una vintena de persones ja hagin presentat denúncia. Els afectats asseguren que hi podria haver, volíem dir, unes 200 famílies més que s'han quedat sense vacances. Alguns no van rebre els bitllets d'avió, mentre que d'altres van descobrir durant el viatge que part de l'estada no estava pagada.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per tal de reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs, com ara Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. I pel que fa a la mobilitat, afectacions encara a l'AP7 per la retirada del camió que va perdre la càrrega ahir, a banda també una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta i una altra a l'AP7 a Mont-roig del Camp, deixen un carrer tallat en ambdós punts. També està normalitzada ja la circulació a la C31 a Sitges, que ha estat afectada aquest matí pel despreniment d'una roca. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi a nivell 4 del Pla Alfa i s'han reobert també tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés, tot i que les autoritats demanen mantenir la màxima prudència davant del risc que nous llamps puguin originant nous incendis. I per contra, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir d'aquest migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. Ahir, de fet, ja es van registrar tempestes al Solsonès, a Berguedà i Cerdanya, amb acumulacions de fins a 27 litres, a Guixers i també pedres de la mida d'una pilota de tennis. I els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de l'home trobat el divendres dins d'un contenidor en una urbanització del Lloret de Mar. La víctima, d'uns 30 anys, va morir pels trets abans de ser abandonada al contenidor on un veí el va localitzar el cos en veure'n una extremitat. La Divisió d'Investigació Criminal de Girona s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. I els Mossos d'Esquadra investiguen també una agència de viatges de l'Escala per un presumpte cas d'estafa després que una vintena de persones ja hagin presentat denúncia. Els afectats asseguren que hi podria haver unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Catalunya ha tornat a superar el rècord d'ocupació amb més de 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol. Tot i aquest màxim històric, l'atur ha augmentat un 2,5% respecte al mes de juny, amb 7.705 persones més inscrites, fins a un total de 314.000 aturats. Malgrat aquest increment mensual, l'atur continua un 1,4% per sota del que fa ara un any i registra la xifra més baixa en un mes de juliol des del passat 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre que la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. L'Institut Català de la Salut ha implantat en més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del CAP Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
2: Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etc, etc. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
1: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergències 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficient, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi en nivell 4 del Pla Alfa i s'estan reobrint tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. I l'Institut Català de la Salut ha implantat a més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del Camp Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
2: Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etc, etc. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
1: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergència 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors i atribueix la protesta al deteriorament de les condicions laborals, amb excés de càrrega de feina, alta rotació de personal i problemes de prevenció de riscos. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país.
0: Notícies en xarxa.

Ona Malgrat. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. D'aquestes dades n'ha fet una valoració molt positiva el secretari de Treball, Paco Ramos. L'escoltem.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
1: Per contra, l'atur sí que ha tornat a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%, una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol si ho comparem amb dades des del 2007. I en plana internacional, el Partit Popular Europeu ha demanat un debat urgent al Parlament Europeu aquest setembre per abordar la crisi migratòria de Ceuta. Els populars reclamen una resposta europea contundent davant l'arribada massiva de migrants des del Marroc i acusen el govern de Pedro Sánchez de no haver actuat amb prou fermesa. També alerten que la situació posa en risc també la frontera exterior de la Unió Europea i l'espai Schengen. Se n'està parlant avui en una trobada de ministres d'Interior de la Unió Europea. I el telèfon d'emergència 112 ja ha recuperat de forma progressiva el servei després de més d'una hora de dificultats per atendre trucades a causa d'incidències tècniques. Per això, la Generalitat recomanava trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre es resolia el problema a l'altre número de telèfon. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors i atribueix la protesta al deteriorament de les condicions laborals amb excés de càrrega de feina, alta rotació de personal i problemes de prevenció de riscos. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. I l'Ajuntament de Badalona desplegarà 615 càmeres de videovigilància a tots els barris i polígons de la ciutat amb l'objectiu de reforçar la seguretat. El contracte, valorat en prop de 27 milions d'euros, inclou també la instal·lació dels dispositius, una nova sala de control i també el manteniment fins al 2032. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
1: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga al Prat Marc Pijuan.
3: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
1: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre, i de fet a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més, amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona, i a mesura que vagin passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís dels ports i també a punts del Pirineu. Compte, perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
1: Estarem pendents, estigueu pendents. Més coses, el Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
3: L'òrgan, que és consultiu, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
1: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
3: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
1: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
3: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
5: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
1: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
3: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall, amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
1: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
3: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Simfònica de Cobla i Corda.
1: Esports, Joel Gomis, bones notícies. Iris Tió s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic en l'Europeu de París.
6: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu, després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
1: El control de Sotoni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. L'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any, i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, per tant, continua creant ocupació, i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen Com dèiem, un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
1: L'atur, per contra, ha pujat, com dèiem, aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa, com dèiem, des d'un mes de juliol des de l'any 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
1: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada en el sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
7: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
8: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
1: A tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
1: I les dades de l'atur d'aquest juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
1: Algunes de les operacions suspeses fins ara, en aquesta primera jornada, eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETV, Elena Duran.
9: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
10: És que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5, doncs això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
9: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
1: I parlant encara de turisme, la comarca de les Garrigues ha reeditat un mapa en què, en un sol full, es recull tots els serveis que ofereix per aquest estiu. Es repartiran en els diferents establiments de la comarca. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: L'últim mapa turístic que s'havia editat va ser abans de la pandèmia i ara s'ha actualitzat. La comarca de les Garrigues ja compta amb un full que serveix com a carta de presentació per donar a conèixer les activitats que es poden fer. En parla la tècnica de turisme del Consell Comarcal de les Garrigues, Esther Rué.
12: Recull, a part del mapa, que hi ha diversos informacions, hi ha les oficines de turisme, hi ha el tema de patrimoni, els Cogul, Vilars, museus a la comarca, el Centre de la Cultura de l'Oli de la Granadella, l'Espai Macià, tots centres que es poden visitar. Hi ha tema allotjament, hi ha restaurants, àrees d'autocaravana, hi ha una mica d'informació de tot. El que és les experiències oleoturístiques, hi ha l'enllaç per poder mirar-ho a la web. També hi ha els cellers.
11: Se n'han imprès 5.000 que s'aniran repartint a poc, es trobaran a les oficines de turisme, Consell Comarcal, allotjaments, i la idea és que en 2-3 anys es pugui anar actualitzant, ja que es tracta d'un suport que té molta demanda. Una iniciativa per donar a conèixer el patrimoni cultural, natural i turístic i atraure així un turisme de qualitat.
0: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda. Molt pendents també estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres en mitja hora.
1: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que encara crema a l'Alta Ribagorça.
3: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitat a la zona.
1: I us ho dèiem en titulars. El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya, presentada pels comuns, vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres.
3: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
1: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
3: De fet, Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra, els comuns l'han criticat.
1: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió, coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. Albert Güell.
13: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
14: El gobierno de España va a estar... ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
13: Per la seva banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant la Unió Europea la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. Ho ha explicat als seus homòlegs europeus en una reunió telemàtica que ha tingut lloc aquest matí.
15: Ha sido, vuelvo a decir, el Consejo el resultado en los términos indicados, satisfactorio, de reconocimiento del trabajo de España en la resolución de la crisis y evidentemente en la necesidad de seguir trabajando de una forma importante, firme y permanente con países de origen y tránsito para hacer frente a la migración irregular.
13: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
1: I ho hem sabut aquest matí. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
3: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 2 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda. L'Institut Català de la Salut desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés.
16: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
17: D'una banda, les bronquitis agudes, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
16: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
17: És una prova que es diu proteïna C reactiva. S'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
16: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la gala.
17: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
16: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
18: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
16: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
1: En punt 1:15, ens situem a Barcelona, on la Guàrdia Urbana, juntament amb els Mossos, ha desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues a la ciutat, ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
19: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
20: Aquest pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
19: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
1: I a Terrassa, l'Ajuntament ha presentat avui els resultats del pla de xoc específic per a la millora de la neteja a Can Anglada. Aquest estiu s'han triplicat el servei de recollida i neteja d'Ecoequip al barri. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
21: Es tracta d'un pla de xoc impulsat el juny i consensuat amb el veïnat per donar resposta als punts d'insalubritat detectats a la zona. També s'ha reforçat la reparació de contenidors i s'han ampliat el número en algunes àrees. A més, s'ha ampliat la neteja amb aigua a pressió i el baldeig dels carrers a la nit. A tot això s'afegeix el servei d'escombrada manual, que s'ha triplicat també. Al conjunt de la ciutat, aquest estiu s'ha incrementat el servei amb 18 persones amb un cost de 200.000 euros. Helena García Román és cap de producció d'Ecoequip.
22: Estem molt contents perquè realment la millora s'està veient i és molt efectiva. Hem reduït els avisos del Cuidem en un 56% des que hem implantat l'acció. Per tant, estem convençuts de que, s'està notant.
21: A finals de setembre, Ecoequip avaluarà els resultats i decidirà quines accions tindran continuïtat i els canvis a dur a terme.
1: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dimarts. On la transformació de la C-37 entre Manlleu i Torelló fa un pas endavant, la Generalitat ha licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. El nou FM, Núria Parera.
23: L'actuació preveu incorporar un tercer carril alternatiu segons el sentit de la marxa i una barrera central de formigó per separar els dos sentits de circulació. L'objectiu és reduir els accidents frontals en una via on des de la seva inauguració el 2009 han mort 11 persones. Des de Torelló, l'alcalde Marcel Ortuño celebra la notícia.
24: Un tram de carretera amb molta sinistralitat, amb la seguretat d'aquest tram per la sinistralitat. Hi ha hagut accidents molt importants, a més amb morts, i per tant reivindicàvem que aquí s'estudiés de nou el planteig, diguem, d'aquest tram.
23: Des de Manlleu també celebren que el projecte tiri endavant, tot i que mantenen algunes reivindicacions, com el desdoblament complet de la carretera. En parla l'alcalde del municipi, Arnau Rovira.
25: Ja no deixis una bona notícia, ho hem explicat altres vegades. Sí que és bé que no és el model que nosaltres desitjaríem i que creiem que realment necessita la carretera, que hauria de ser un 2+2. Creiem que no deixés de ser una miqueta com un nyap, no deixés de ser un apanyo.
23: Cada dia circulen per aquest eix prop de 15.000 vehicles. Les obres es faran mantenint el trànsit obert amb desviaments puntuals i treballs nocturns per minimitzar les afectacions. A més del tercer carril, també es renovarà la senyalització, els drenatges i les barreres de seguretat.
1: I les preses esperen reunir-se en els propers mesos amb els encarregats de les obres de la variant un cop s'han adjudicat. L'alcalde considera que és imprescindible fer una bona obra a Olot FM, Joel Tallant.
2: Albert Danés ha destacat la importància de que s'hagin licitat les obres de la variant de les preses. L'alcalde ha recordat que s'estan complint els terminis promesos per la Generalitat i que, si tot continua així, el seu municipi s'ha de preparar per 4 anys d'obres.
4: Les obres, evidentment, conviurem més de 4 anys amb obres al nostre territori, on hi ha les preses a tota la comarca, i evidentment sí que haurem de vigilar de com es gestiona el nivell de trànsit, com es gestiona l'entrada i sortida de camions cap a la construcció de la variant. Hi ha una part que és obra nova, que no es manté, hi ha una part que es manté el traçat, però molta part és obra nova, i aquí sí que haurem de ser presents per intentar de minimitzar al màxim l'impacte de la construcció cap al nostre municipi.
2: S'han obert el termini perquè les empreses interessades en fer les obres de les variants puguin presentar les seves propostes. No serà fins a principis de l'any que ve quan s'adjudicaran els treballs. Per la seva envergadura, tot fa pensar que s'hi presentaran unions temporals d'empreses, tal com ja va passar en el seu moment amb grans infraestructures com ara la variant de Castellfollit o el mateix túnel de Bracons.
1: I un moment ara per la cultura. Avui arrenca a Palamós el festival Amb So de Cobla.
5: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugurarà aquesta nit aquesta desena edició.
1: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
6: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, Amb So de Cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
7: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no, animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el So de Cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
6: La programació d'aquest desè Amb So de Cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
1: I ja estan obertes les inscripcions per la segona edició del Filmets Lab. Es podran presentar fins al 2 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
8: Filmets Lab és una modalitat recent del festival que vol apostar pels joves creadors i creadores. Per aquest motiu, animen el talent emergent a presentar curtmetratges de ficció, animació o documental. Un cop el jurat tingui totes les propostes, en triarà prop d'una desena perquè vagin a la fase final al Teatre El Círcul. El projecte guanyador tindrà assessorament personalitzat per part dels professionals del sector audiovisual i s'estrenarà en les futures edicions del Festival Filmets. El director artístic de Filmets, Marc Corts, ens explica la seva experiència de l'any passat.
26: Pots tindre una maquetació molt maca, molt ben presentada, i després presentes en públic i no convenç. En canvi, hi ha gent que només té un guió fet, però l'explica i convenç. L'any passat va anar una miqueta així. Realment va ser molt instructiu, tant per ells com per nosaltres.
8: El projecte guanyador d'aquesta edició es decidirà el dia 20 d'octubre.
1: Arribarem als esports amb música.
27: Jasmines en el pelo y rosas en la cara.
1: 7 minuts, arribem a 2:45 de la tarda. Escolteu Juan Diego Flores.
5: El tenor peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1: Doncs amb la veu de Juan Diego Flores arribem als esports. Esports que avui es porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristió en l'europeu de natació artística, que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
28: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. Una rutina que, gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística, l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
0: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran.
3: Ferran, Lamin also played in one or two.
0: Ja sabeu que en Lamin també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa.
3: Adiemi, they can play.
0: Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
3: We'll see how it happens.
28: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany celebra la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants i el Reus. Boris Garrós va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
9: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
28: En handbol, el CAC 7 Granollers ha començat l'etapa de Josep Morales al capdavant de la banqueta del primer equip, amb una plantilla que torna a la feina amb les bateries carregades i amb la il·lusió de preparar una nova temporada al màxim nivell. Morales és l'entrenador i Martina Capdevila n'és la capitana.
10: Crec que hem de posar ordre, adaptar-nos una mica també a nivell d'idees, la seva manera de jugar i la meva manera d'entrenar handbol.
11: S'han notat les ganes, ja hem fet la primera reunió i bueno, ja hem acabat les vacances, ja tenim ganes d'estar aquí al Palau i anirem a tope.
28: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauxset, de l'equip 1X Mobility, que va imposar-se en l'etapa d'ahir i és la nova mallot groc de la prova. Avui, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre, Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda. I un darrer apunt en waterpolo, Jordi, perquè el Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat la jugadora Helena Ruiz, de 21 anys.
1: Gràcies, Joel Gomis. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta.

0: dos quarts de tres.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
0: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga a l'aeroport del Prat, Marc Pijuan.
3: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
0: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
3: El servei meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat, sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre i, de fet, a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona i a mesura va s'impassant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi ha acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
0: Més coses. El Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
3: L'òrgan, que és consultiu del govern, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
0: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
3: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
0: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
3: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asiera Podaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
5: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
0: Barcelona posa en marxa el pla Druida per lluitar contra la droga.
3: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
0: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
3: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Sinfònica de Cobla i Corda.
0: Esports, Joel Gómez Iristio s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic a l'Europeu de París.
6: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu, després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tio competirà en la final d'equip tècnic.
0: El control de Sotoni Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de dos quarts de 3.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Aquest dimarts, l'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
3: El mercat laboral, doncs, continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
0: L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol.
3: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, Els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposa un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que a més coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després regularitzin les feines que estaven fent.
0: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
3: D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
7: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
8: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
0: A tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
3: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta, en aquest cas en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
0: Les dades de l'atur d'aquest mes de juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
3: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
0: Algunes de les operacions suspeses fins ara en aquesta primera jornada eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
9: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
10: El trist és que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5. Bueno, doncs això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
9: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
1: Notícies en xarxa.
0: 7 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Molt pendents estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
3: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres en mitja hora.
0: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que crema l'Alta Ribagorça.
3: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitats a la zona.
0: I us ho dèiem en titulars, el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i també a la llibertat d'empresa, entre altres.
3: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del Reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
0: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
3: I Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
0: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. El titular espanyol, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat després de la trobada que la majoria de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta ja han marxat. Albert Güell, bon dia.
11: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
12: El gobierno de España va a estar... ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
11: I en una reunió telemàtica, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant els seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. En la compareixença posterior, el ministre ha xifrat en 72.000 els migrants que van entrar a la ciutat autònoma i ha assegurat que bona part d'aquestes persones, unes 70.000, ja han marxat.
13: En unas 72.000 persones las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsades.
11: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
0: Gràcies, Albert. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts per Catalunya. Fa un any, l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat al Parlament i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
3: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
0: I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automés, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil.
3: El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupen una activitat econòmica. L'executiu espanyol ha obert avui el termini per presentar-se a la convocatòria. Els imports finals de l'ajuda es determinen en funció del grau d'electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És una de les notícies destacades d'aquest dimarts, l'Institut Català de la Salut, que desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés, bon dia.
14: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
5: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
14: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
5: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
14: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
5: I ara tenim, en principi, molt bé, és de menys de 5, això és molt tranquil·litzador, Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, que em quedo molt més tranquil.
14: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
15: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
14: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
0: Gairebé en punt, 3:45 de la tarda, ens situem a Barcelona, ciutat, on la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues. Han detingut 90 persones i han recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, s'incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
16: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context

0: com en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
1: Notícies en xarxa.
2: Més coses, la Universitat Rovira i Virgili ha creat un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre accessibilitat de les 78 platges de la Costa Daurada.
3: L'eina mostra la ubicació dels principals serveis adaptats disponibles a cada zona costanera del litoral tarragoní.
2: És una crònica de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: L'objectiu és que els usuaris puguin trobar informació clara i fiable en un únic espai i no hagin de buscar entre els diferents servidors d'ajuntaments o patronats de turisme. A més, la centralització també contribueix a la detecció de mancances d'accessibilitat a les platges. L'eina ha estat desenvolupada per l'equip de la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la URB com a part d'un projecte de millora de l'oferta turística del territori. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
5: La idea del mapa no és señalar los errores o la falta que hay en los municipios, sino que puedan tomar esto como punto de partida para decir, bueno, a ver, tenemos que mejorar en estos puntos, digamos, simplemente ofrecer una informació més completa.
4: L'usuari també pot aportar informació amb serveis nous que detecti i comunicar possibles millores.
2: I Valls torna a convertir-se aquest dimarts i dimecres en el gran punt de trobada del món agrícola i rural amb la celebració de la 70a edició de la Fira Agost, la Fira Exposició del Camp Català. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
6: Sota el lema Tot comença a la Terra, la fira reforça la seva identitat i modernitza el seu relat. L'edició del 2026 marca el punt de partida d'una experiència més cohesionada i més atractiva. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, destaca l'increment del nombre d'expositors.
7: Estem ratllant els 200 expositors, o sigui, un 20% més que l'any passat. Això demostra que, si ho fem bé, podem recuperar, per dir d'una manera, l'essència de la Fira Agost que havien tingut els anys de més èxit amb més expositors.
6: La Fira Agost modernitza la seva imatge visual, optimitza el circuit urbà i aposta de forma decidida per les experiències familiars, la gastronomia local i la vida conscient. L'acte inaugural de la Fira Agost serà aquest dimarts a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament, presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Pel que fa a la cloenda, serà dimecres al vespre a la plaça del Blat, amb l'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls.
2: I aquest setembre, l'Ajuntament de Ribes de Freser començarà el gruix de les obres de pacificació del trànsit al centre. Les mesures serviran per ordenar el flux de vehicles i fer-lo més amable per als vianants. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
8: Ribes de Freser ja compta amb uns detectors de vehicles estacionats a les places de parc i compra del municipi, on els cotxes poden estar fins a una hora. Amb això es pot monitoritzar en directe quanta estona porta un vehicle aparcat a cada plaça i, d'aquesta manera, si se supera el temps d'estacionament permès, emprendre les accions que convingui. El projecte és completament inèdit al Ripollès. En parla David Sadurní, regidor de mobilitat de Ribes de Freser.
9: Això ens permet, doncs, que la Guàrdia Municipal, si detecten que hi ha un vehicle aparcat més estona del que hauria d'estar, és poder anar in situ, buscar la persona primerament, i si no és possible, doncs aplicar la sanció corresponent.
8: A més, entre les accions previstes hi ha la col·locació de radars pedagògics a diversos punts del poble, com la carretera de Caralps o la de Pardines en la seva entrada al nucli urbà.
2: Poc més de 10 minuts i arriben a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. El festival amb so de cobla arrenca avui a Palamós.
10: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugura aquesta nit aquesta desena edició.
2: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
11: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, amb so de cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
12: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos, i no animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el so de coble i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
11: La programació d'aquest

0: Desè amb so de cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
1: I el Museu d'Art Medieval de Vic participa de manera habitual en projectes de col·laboració i préstecs d'obres amb grans institucions internacionals. Darrere d'un préstec internacional hi ha un seguiment constant perquè la peça arribi i torni en les millors condicions. El 9FM, Núria Parera.
2: El retaule de Santa Maria Magdalena de Parella, de Bernat Martorell, és el pròxim que viatjarà. Formarà part d'una exposició al Museu Stadel de Frankfurt, dedicada a la figura de Maria Magdalena. En parla Judit Verdaguer, conservadora i cap de l'àrea de conservació preventiva del museu.
3: Però en un préstec internacional hi ha un equip del museu que hi treballa durant mesos, però també entenem que aquesta obra és de gran rellevància, ja que formarà part d'una exposició on compartirà espai amb Ticià, amb Rubens o fins i tot amb Van Gogh i Cézanne.
2: Abans de marxar, però, l'obra també passa per un tractament preventiu d'anòxia. El museu ha incorporat un nou sistema que elimina l'oxigen de l'interior d'una bossa hermètica per evitar possibles insectes a la fusta, tot plegat sense utilitzar productes químics.
1: I arribarem als esports amb música.
4: Las mines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba. La flor de la
1: canela. Dues propostes ben diferents. Escolteu, per començar, Juan Diego Flores.
5: El Dau Peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1: I també avui protagonista Jethro Tull.
5: La veterana formació britànica que actua en aquest cas al Festival de Cambrils.
1: Notícies de cultura, música que ens arribava des de la Costa Brava i també des de la Costa Daurada, de la cultura als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta avui el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristió en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
6: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina i gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
7: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran.
8: Ferran, Lamine also played in one or two.
7: Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa.
8: Adeyemi they can play.
7: Crec que tant en Gordon com la Adeyemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
8: We'll see how it happens.
6: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany arriba a la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants per 2-0 i el Reus per la mínima. Boris Garros va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els roiginegres.
9: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar on hem de saber tancar els partits i ho hem fet bé.
6: Tot i no passar a les semifinals, els jugadors Xavi Jaime del Reus com Guillem Vinyes del Sants valoraven positivament la participació en l'Històrics.
10: Conclusions positives, no? Crec que són partits per agafar ritme, per agafar sensacions, per conèixer els nous companys. Partits per això, no? Per agafar confiança. Crec que s'ha vist un molt bon Reus i a seguir amb la pretemporada.
11: Recordant que portem dos dies d'entrenament, crec que les sensacions són bones, que el grup comença a fer-se, que al final hi ha molta gent nova i crec que pot haver-hi una bona temporada.
6: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació del porter Víctor Hallgrímsson fins al 2029. L'islandès de 26 anys ha aixecat 7 títols en el seu primer any com a blaugrana i ha deixat clar que un dels seus objectius era renovar amb el Barça.
12: That was the goal.
13: Aquest ha estat el meu objectiu tot aquest temps des que vaig signar el meu primer contracte de 2 anys, aconseguint un nou contracte. Estic molt content. Ha estat el club dels meus somnis durant molts anys des que era jove. El meu primer any aquí va ser molt bo i estic molt satisfet de prolongar el meu contracte.
12: I was able to prolong my contract.
6: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauset. Avui, Jordi, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre-Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda.
1: Estarem pendents, us ho explicarem. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. La Guàrdia Urbana de Barcelona, juntament amb els Mossos d'Esquadra, ha desactivat des de principis d'any 74 punts de vendes de drogues a la ciutat. Ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats amb el fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cannabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el Pla Druida. Ens amplia la informació Arnau Vidal.
2: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el Pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
3: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
2: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
1: I els delictes al transport ferroviari a Catalunya també han disminuït un 20% durant el primer semestre de l'any respecte al 2025, especialment gràcies a la pressió policial contra els carteristes. La reducció ha estat especialment notable a Barcelona i la majoria dels delictes continuen sent furts o robatoris sense violència, principalment de telèfons mòbils o carteres. Segons han destacat els Mossos d'Esquadra, aquest descens és fruit de la combinació de patrulles uniformades i de paisà, la feina dels investigadors i els dispositius Campai contra la multireincidència. I en aquest context, Rodalies ha estrenat una nova aplicació de mòbil que permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veu, guardar trajectes i estacions preferides i rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. Segons informa el govern aquest dimarts en un comunicat, l'aplicació reuneix en un únic entorn digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar els desplaçaments. I l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme cerbatà. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier de Gea. El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres. A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del Reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics. Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament. Junts ja ha dit que celebra la decisió, els comuns l'han criticat i ERC demana replantejar la llei. La resposta tampoc s'ha fet esperar per part de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Benneke. Després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la llei per limitar la compra especulativa, Benneke ha afirmat que el govern buscarà totes les mesures legals, les maneres que siguin possibles, d'acord amb l'Estatut, per protegir el dret a l'habitatge a Catalunya. La consellera ha advertit que la mercantilització de l'habitatge és un perill quan tenir una llar es converteix en un problema, i per això s'ha compromès a trobar les vies que, d'acord amb la llei, aportin solucions a un tema estructural com aquest. Els Mossos d'Esquadra investiguen per intent d'homicidi un home que ha atacat una dona aquest dimarts al migdia a Badalona amb una ampolla de vidre al mig del carrer. L'home va ser detingut aquest dilluns per robatori amb violència, desordres públics i desobediència a l'autoritat després de robar en un supermercat del barri del Pomar. Aquest dimarts al matí ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat. Immediatament després, poc abans de la una del migdia, s'ha dirigit altre cop al supermercat i al carrer s'ha trobat una dona passejant a qui ha atacat sense motiu aparent, segons ha avançat el caso i han confirmat diverses fonts. L'home ha intentat fugir, però ha estat atrapat i detingut. La dona es troba ara mateix fora de perill. I una avaria a la climatització a l'edifici de traumatologia, rehabilitació i cremats de l'Hospital Universitari de Vall d'Hebron ha obligat a aturar l'activitat quirúrgica al centre des d'aquest dimarts a les 3 de la tarda i fins dijous a les 8 del matí per poder-la reparar. Mentrestant, l'activitat quirúrgica programada quedarà suspesa i els codis politrauma es distribuiran entre els diferents hospitals de la ciutat a través del SEM. Vall d'Hebron continuarà atenent els pacients que arribin a urgència de traumatologia, com lesionats medulars i grans cremats, amb un quiròfan habilitat i dos llits de reanimació extras a l'Hospital General. I la transformació de la C-37 entre Manlleu i Torelló fa un pas endavant. La Generalitat ha licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat. Són les 7. Ona Malgrat, 107.4 FM.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: diferents...
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha demanat al govern la retirada de la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge. La proposta vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres, segons el dictamen fet públic aquest dimarts pel Consell de Garanties Estatutàries. Gorgas ha explicat que la norma està molt plantejada de base i ha apuntat que els informes sobre els que es basa són molt qüestionables i també que no està ben estructurada. Malgrat que reconeix que cal afrontar el problema del sector, demana alternatives amb més consens i més participació de la societat i l'entorn privat. Iris Thió ha estat la gran protagonista de la jornada dels europeus de natació artística de París després de conquistar la medalla d'or en el solo tècnic. La catalana s'ha imposat amb una rutina d'alta dificultat i una execució impecable, interpretada amb la música de Rosalía, i ha superat la bielorrussa Vasilina Kandoshka i l'alemanya Clara Bleyer, que l'havien precedit en el solo lliure. Amb aquest nou èxit, Thió ja acumula 5 medalles en aquest europeu, un or, 3 plates i un bronze. La barcelonina també ha sumat una medalla de plata en la rutina tècnica per equips, juntament amb Cristina Aràmbula, Txell Ferrer, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilo Lluís i Sara Saldanya. El conjunt espanyol només ha estat superat per l'equip neutral rus, mentre que Itàlia ha completat el podi. Amb aquests resultats, Espanya acumula 7 medalles i ocupa la 5a posició del medaller dels europeus d'esports aquàtics de París, amb un or, 4 plates i 2 bronzes. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'acomiadament disciplinari d'una operadora del telèfon d'emergència 112 destinada a la sala de Reus per una sèrie d'incidències registrades entre el 16 de setembre i el 2 d'octubre del 2024, quan va donar per finalitzades diverses trucades d'emergència sense gestionar-les ni retornar-les, contravenint els protocols de servei. Entre els avisos descartats hi havia una baralla durant un enterrament al cementiri de Lleida, una agressió, persones que requerien assistència sanitària, un furt i 2 menors atrapats en un ascensor. La sala considera que la seva actuació va suposar una clara deixadesa de funcions que podia comprometre l'atenció d'emergències reals. I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automés, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil. El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupin una activitat econòmica. L'executiu espanyol l'ha obert avui el termini per presentar la convocatòria. Els imports finals de l'ajuda es determinen en funció del grau d'electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. TMB ha anunciat una auditoria de tots els revestiments al túnel del metro arran de l'incendi entre les estacions del Clot i de Glòries de la línia L1, que va deixar un balanç de prop de 140 ferits. Xavier Flores, conseller delegat de TMB, ha explicat avui que l'auditoria tindrà com a objectiu verificar que els materials que compleixen la normativa en cas de foc no suposen un risc afegit, i ha afegit que si es detecta algun element amb un comportament diferent de l'esperat davant d'un incendi, serà substituït. El portaveu de TMB ha reiterat que el revestiment impermeabilitzant que va cremar no es troba en cap altre tram de la xarxa, i també ha afirmat que es reforçaran els protocols d'emergència per proporcionar més informació al passatge. I els delictes del transport ferroviari de Catalunya han disminuït un 20% durant el primer semestre de l'any respecte al 2025, especialment gràcies a la pressió policial contra els carteristes. La majoria dels delictes continuen sent furts o robatoris sense violència, principalment de telèfons mòbils i carteres. Segons han destacat els Mossos d'Esquadra, aquest descens és fruit de la combinació de patrulles uniformades i de paisà, i la feina dels investigadors i els dispositius Campai contra la multireincidència. I en aquest context, Rodalies ha estrenat una nova aplicació mòbil que permet consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veu, guardar trajectes i estacions preferides i rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. Segons informa el govern aquest dimarts en un comunicat, l'aplicació reuneix en un únic entorn digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar els desplaçaments. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça afecta ja una superfície provisional de pràcticament 109 hectàrees de terreny forestal, segons ha informat el cos d'agents rurals. Del total de la superfície cremada, gairebé 36 hectàrees afecten a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes. Actualment no hi ha cap front actiu i les parts altes han evolucionat favorablement, però la dificultat del terreny i la presència de troncs caiguts poden allargar les tasques durant dies o setmanes, malgrat la pluja que ha ruixat la zona les darreres hores. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu un canvi de temps de cara a dimecres i dijous amb precipitacions localment intenses acompanyades de calar, massa o pedra. Les temperatures es normalitzaran entre dijous i divendres després dels darrers dies de calor, tot i que tornaran a pujar de cara a dissabte. També s'ha actualitzat l'avís per intensitat de pluja amb un grau màxim de perill de 3 sobre 6 entre dimarts a la tarda i la matinada de dimecres, i novament dijous entre les 2 i les 8 de la tarda. Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat i demana a la ciutadania que segueixi l'evolució meteorològica. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i es consolida amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social. Aquesta xifra suposa prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat. L'atur, per contra, també ha pujat aquest mes de juliol, sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats aquests mes suposa una xifra menor en un 1,4% que la de fa un any i mantenen la marca més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que a més coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
1: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern. D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i, de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat aquest dimarts que només 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment a Ceuta la setmana passada segueixen a la ciutat autònoma. En una roda de premsa després de la reunió celebrada de manera telemàtica amb els seus homòlegs europeus, Marlaska ha afegit que les entrades s'han aturat completament i també ha xifrat en 75 el nombre de morts que ha deixat la crisi viscuda amb la frontera amb el Marroc els darrers dies. Precisament, la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol farà una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció dels menors i adolescents migrants no acompanyats que hi ha a la ciutat autònoma. En declaracions a la premsa des de Madrid, la ministra ha remarcat que aquesta és una bona prova del compromís del govern, que està acompanyant Ceuta i posant un èmfasi especial en els més vulnerables. Tot això el dia que els estats membres de la Unió Europea han pactat accelerar el reforç fronterer, els retorns i més vigilància a les xarxes socials per evitar crisis com la de Ceuta. I els bombers han rebut un total de 9 avisos pel pas de la tempesta a la regió central, sobretot per la caiguda de branques. El temporal ha afectat també la circulació de trens. Concretament, s'ha hagut d'interrompre l'R3 entre Vic i Ripoll per la caiguda d'un arbre a la zona de vies entre Torelló i Sant Quirze de Besora. Precisament en aquest municipi d'Osona s'ha fet acompanyament des de la sala de control d'un campament d'escortes afectat per la calamarsa. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, 107.4.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.